0: Bueno, per aquí tenim l'Antònia, que ens demana una cançó, fa un vídeo una mica, un àudio, perdó, una mica llarg, que jo l'he escoltat. Moltíssimes gràcies per als teus desitjos. I em demana una cançó. Mira, passarem l'altre àudio. Ens ha passat dos al segon. Vinga. Ai, que se ha ido. Espera, que no lo tengo enchufado, Pero, María, ¿qué haces? No te enteras de la película. Sí, es que... Venga, ahora sí. Venga, ahora.
1: Ay, María, que se me recordaba que podía demanarte una canción.
0: Ole, tranquila, digamos...
1: Sola allí en la playa.
0: Os hago una cuenta. ¿Vale? Venga, espera, torna-m'ho a dir. Que no tens que no m'enterar del que em deies. Digue'm, a veure què em deies.
1: Ai, Maria, que se me recordava que volia demanar-te una cançó.
0: Vale.
1: Me poses Cuando calienta sí. el sol allí en la playa.
0: Perfecte.
1: Que és d'aquest temps.
0: Molt bé.
1: És alegre, vale?
0: Un petonet, preciosa. Gràcies. Aquí tens la teva cançó. Ai, Maria, si fueras mía, con un puñal de acero te descorazonaría.

0: Tenim un missatge de la Maica de Casa Gemes, que anem a escoltar-lo, a veure què ens diu. A veure, Maica, on ets, Maica? Aquí, aquí està la Maica, aquí. Vinga, bon dia, Maica, com estàs? Hola. Hola, hola.
1: Hola, Maria, bon dia.
0: Bon dia.
1: La Maica de Casa Gemes.
0: Hola, Maica.
1: Només desitjar-te molt bones vacances, que descansis, que t'ho passis bé. Que nosaltres pensarem en tu també.
0: Toma ja.
1: Però com sentim cunyes de publicitat, a mi m'agrada, és més, quan estàs fora és quan més atenció poso a la teva veu.
0: Oh.
1: Bueno, maca, també una abraçada ben gran.
0: Igualment.
1: Ah, i dir-te que m'ha encantat escoltar la Conxa Piquer, perquè
0: ostres,
1: el meu pare era un enamorat de la Conxa Piquer i mira, m'ha portat molt bons records.
0: Me n'alegro molt.
1: Bueno, dedica'm tu la cançó que tu vulguis.
0: Vinga.
1: Avui no et demano res, a part que ja saps tot el que m'agrada.
0: I tant, si ho sé.
1: Una abraçada i petons. Fins aviat, Maria.
0: Fins aviat, preciosa. I aquí tens el teu Melendi, la casa. La casa no és igual. Mm? Que tinguis un gran dia i gràcies. Un petonet.

La vida empieza hoy. I ens ha trucat la Isabel de Pomar, i ens demana una cançó que la tenim aquí. Fuentes de Montjuïc, Ramon Calduc, un petó ben gran, preciosa. Que tinguis un gran dia i moltes gràcies per la teva trucada.

Ceuta va recuperant mica en mica la normalitat després d'hores molt convulses per l'arribada massiva de migrants aquesta setmana. La majoria, però, ja han estat retornats als seus països. La policia parla de 69.000 persones que haurien abandonat Ceuta. Una crisi migratòria, però, que ha deixat com a mínim 67 víctimes mortals, segons l'últim balanç del govern espanyol, però en podrien ser moltes més. L'executiu de Pedro Sánchez que instal·la barreres de contenció a l'Espigó a la platja del Tarajal. Un Pedro Sánchez que ja ha enviat una carta a les màximes autoritats europees en què es queixa de l'actitud que han tingut alguns estats europeus per aquesta qüestió. La Comissió Europea reclama més control de les fronteres i una vintena de països demanen una reunió extraordinària dels ministres de l'Interior. Des de l'oposició, Albert Núñez Feijó exigeix explicacions al president espanyol. Aquest mes de juliol, que tot just acabem de tancar, ha sigut el més càlid des del 1950 i un dels més secs. Ho conclou l'últim balanç que ha fet el Servei Meteorològic de Catalunya. Aquest estiu ja hem tingut 15 dies amb temperatures per damunt dels 40 graus, un menys que en tot l'any passat. Tot i aquesta calor intensa, comencem el mes d'agost amb bones perspectives pel que fa a l'ocupació turística. Les altes temperatures sí que tenen enrere alguns visitants, però l'eclipsi del dia 12 dispara moltes reserves. Segons l'IDESCAT, una tercera part dels catalans no es podran permetre fer ni una setmana de vacances encara que tinguin feina. 10 persones mortes avui de matinada a Kiev en una nova onada d'atacs russos. 4 eren infants. L'atac també ha deixat una trentena de persones ferides i una vintena que han hagut de ser hospitalitzades. Segons les autoritats ucraïneses, Rússia ha llançat contra el país 185 drons i 35 míssils, 27 dels quals eren balístics. La cineasta Estelle Díaz presenta la seva òpera prima aquest cap de setmana a l'Atlàntida Film Fest de Palma. És un drama juvenil que retrata el sentiment de culpa d'un grup de joves que guarden un secret. Gossos i l'Exambusto compartiran escenari avui a la nit al Festival Sons del Món a Roses. És un concert que hem batejat Junts

0: de nou després de 20 anys. Això després de l'èxit d'ahir a la nit d'un altre concert multitudinari que va reunir per primera vegada els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Mirabet.
1: Esports.
2: L'Espanyol tanca avui la seva estada a Anglaterra amb un partit contra el Middlesbrough. Serà a les 4 de la tarda en directe per Esport 3. També avui Girona, Arsenal i Sabadell, Andorra, tots dos a les 8 del vespre. Esport en directe, tenim en marxa la primera etapa del Tour de França femení, 138 quilòmetres amb recorregut a Lausana, a Suïssa, amb les catalanes Paula Blas i Mireia Benito. Encara queda molta etapa, 121 quilòmetres per la meta. I a les 4 de la tarda, final de duet mix lliure d'Iris Tió i Denis González de l'Europeu de Natació Artística de París. Més tard, Tió farà duet amb Lilú Lluís per participar a la final del duet lliure.
0: Molta calor a les comarques de Ponent. Avui tornen a arribar als 38 graus i ambient molt humit a prop de la costa. Aquesta tarda, ruixats de distribució irregular, al terç nord, sovint amb tempesta i localment amb calamarsa o pedra. També s'escaparen alguns xàfecs cap al massís dels ports.
1: 3CAT Info.

0: Ceuta va recuperar la normalitat després d'hores agitades per l'arribada massiva de migrants. La majoria ja han estat retornats cap al Marroc. La policia parla de 69.000 persones que haurien abandonat Ceuta. Aquesta crisi deixa almenys 67 morts, segons el darrer balanç del govern espanyol, però podrien ser molts més. L'executiu ha instal·lat barreres de contenció a l'espigó de la platja del Tarajal. Pedro Sánchez ha enviat una carta a les màximes autoritats europees en què es queixa de l'actitud d'alguns estats europeus per la crisi de Ceuta. La Comissió Europea reclama més control de les fronteres i una vintena de països demanen una reunió extraordinària dels ministres de l'Interior. Des de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo exigeix explicacions a Sánchez. El mes de juliol ha estat el més càlid des del 1950 i un dels més secs. Ho conclou l'últim balanç del Servei Meteorològic de Catalunya. Aquest estiu ja hi ha hagut 15 dies amb temperatures per sobre dels 40 graus, un menys que en tot l'any passat. Tot i la calor intensa, el mes d'agost comença amb bones perspectives pel que fa a l'ocupació turística. Les altes temperatures tiren enrere alguns visitants, però l'eclipsi del 12 d'agost ha disparat les reserves. Tot i això, segons Idescat, una tercera part dels catalans no es podran permetre fer ni una setmana de vacances encara que tingui feina. Gossos i l'Axel Busto compartiran aquest escenari aquesta nit al Festival Sons del Món de Roses. És un concert conjunt anomenat Junts de Nou després de 20 anys. Això després de l'èxit d'ahir a la nit d'un altre concert multitudinari que va reunir per primera vegada els Amics de les Arts Blaumut i Ramon Miravet. I la cineasta Estel Díaz presenta la seva òpera prima aquest cap de setmana a l'Atlàntida Film Fest de Palma. Es tracta d'un drama juvenil que retrata el sentiment de culpa d'un grup de joves que guarden un secret.
1: Esports.
2: Acaba de començar el partit de l'Espanyol amb el qual tanca la seva estada a Anglaterra contra el Middlesbrough. Ara mateix, minut 1 i mig. Ara mateix el partit encara està empatat a 0, un duel que, recordem, es pot seguir en directe per Esport 3. Aquesta tarda a les 8, Girona-Arsenal, Trofeu Costa Brava i Sabadell-Andorra. Més esport en directe perquè tenim en marxa la primera etapa del Tour femení, una etapa a la qual encara li queden més de 80 quilòmetres a Lausana, a Suïssa, amb les catalanes Paula Blasi i Mireia Benito formant part del gran grup. I també acaba de començar l'Europeu de Natació Artística de París, la final del duet mixt lliure, on hi participaran Iris Tió i Denis González. De moment, nadant els italians els primers a participar.
0: En un dissabte amb molta calor a les comarques de Ponent, on s'arribarà als 38 graus i ambient molt humit a prop de la costa. A la tarda, ruixats de distribució irregular al terç nord, sovint amb tempesta i localment amb calamarsa o pedra. També s'escaparan alguns xàfecs cap al massís dels ports.
3: 3CAT Info.

Coneixes el restaurant El Badiu? Són a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i pots anar a dinar o a sopar des de les 13 fins les 22 hores. Ves a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. I ja han inaugurat, com cada estiu, les terrasses del restaurant El Badiu. Ja ho saps, 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al 93 184 7900. 93 184 7900. Restaurant El Badiu.

0: plagues en casa.
1: Coneixes el restaurant El Badiu? Són a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i pots anar a dinar o a sopar des de les 13 fins les 22 hores. Ves a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. I ja han inaugurat, com cada estiu, les terrasses del restaurant El Badiu. Ja ho saps. 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al 93 184 79 00. 93 184 79 00. Restaurant El Badiu.